0: ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Pendents avui dijous de la reunió del govern central amb les comunitats autònomes per a la distribució de les menors migrants arribades a Ceuta, reunió a la qual la Generalitat ha donat suport a la proposta de 25 milions d'euros per a Ceuta, demanant això sí en paral·lel que eixes menors siguen retornades als seus països d'origen. Andreïna Pietri.
2: És la petició que ha fet el govern valencià en afirmar que els centres d'acollida valencians es troben desbordats ara mateix. La consellera de Serveis Socials, Elena Albalat, opina que la solució no pot passar per traslladar la crisi a les comunitats autònomes.
3: He exigido al gobierno la protección de los menores que han llegado a Ceuta y que asuma su responsabilidad. Tiene que empezar a buscar a sus familias y facilitar así el retorno para proceder a la reagrupación familiar. Es el gobierno quien debe solucionar el problema que él ha generado en Ceuta.
2: El ministre d'Hisenda, el valencià Arcadi Espanya, considera que la Generalitat pot fer més, demanar a comunitats autònomes com la nostra més solidaritat cap als menors migrants arribades a Ceuta.
4: La comunitat valenciana té un tamaño bastante mayor y 5 millones de habitantes. Si dicen que no tienen capacidad en la Generalitat Valenciana o en otras comunidades autónomas, con un volumen de población mucho más grande, con un presupuesto mucho más grande, con un territorio mucho más grande, tienen que ser solidarios. Veo muchas manifestaciones de solidaridad, pero pocas cosas concretas de determinados dirigentes del Partido Popular.
1: Declaracions del ministre d'Espanya este matí a Mislata, a l'àrea metropolitana de València, on ha presentat els programes Edil Dana. És una iniciativa destinada a pal·liar els efectes de la Dana i a reforçar la preparació dels municipis davant futurs fenòmens meteorològics extrems. Alejandra Carrillo.
5: El programa beneficiarà 95 municipis afectats i mobilitzarà 273 milions d'euros procedents de fons europeus per a finançar actuacions de recuperació, reconstrucció i adaptació enfront del canvi climàtic. Durant la presentació, la comissionada del govern per a la reconstrucció, Zulima Pérez, també ha volgut aclarir el repartiment de competències entre les diferents administracions, especialment en el relacionat amb la gestió dels barrancs. Pérez ha assenyalat que determinades actuacions no corresponen ni a la comissió ni a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Escoltem a la comissionada.
6: No tiene competencia para la retirada. Si vemos la normativa y si vemos las competencias que tiene cada una de las administraciones, no todo lo que es cauce es competencia de la Confederación Hidrográfica. En este caso, tanto la planificación como la retirada de las especies invasoras es una competencia de la Generalitat Valenciana y en este caso de la Conselleria de Medio Ambiente.
1: I la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, que és també consellera de Vivenda, manté la seva intenció d'exercir el dret de tanteig per a les polèmiques vivendes de protecció oficial d'Alacant. Esperarà, això sí, Camarero, a que la jutgessa que investiga el cas es pronuncie. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
7: Sí, Camarero ha explicado que han preguntado a la jueza sobre si estas viviendas tienen alguna medida cautelar respecto a su titularidad, sobre todo para ejercer el derecho de tanteo y evitar la especulación con estos pisos en su vuelta al mercado, tanto en régimen de alquiler o de venta.
8: Hemos dicho desde el principio que lo que nosotros vamos a garantizar y asegurar es que no se va a especular. En función de lo que determine su señoría, pues actuaremos. Y a partir de ahí la administración, si fuese el caso, adquiriría esas viviendas.
7: Palabras de la consellera de Vivienda esta mañana en Sant Joan d'Alacant tras la visita que ha girado a una promoción del Plan Vive con casi 700 viviendas para alquiler asequible en su mayoría y que podrían estar a disposición de los demandantes a primeros del próximo año.
0: En 2026, la Comunidad Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
9: La cuenta atrás ha empezado. Últimos días sin IVA en Conforama. Todo sin IVA en sofás, colchones y muebles. Aprovechalo antes de que termine. Solo hasta el 1 de septiembre. Conforama.
1: És ara la 1:55. La gran notícia del dia ens deixa la següent xifra, 4 minuts. Ixe és el temps que han emprat uns lladres la passada matinada per a robar la pràctica totalitat del tresor de Villena, que des de feia 2 anys estava exposat al Museu de Villena. És el conjunt de vaixella més important de tota Europa de l'edat de bronze,

0: cap a l'any 1000 abans de Crist. La Guàrdia Civil investiga ja el robatori que ha quedat enregistrat per les càmeres del museu. Onda Cero a les comarques del Vinalopó, no a Paños.
1: Econòmicament, el botí pot rondar el 1,5 milió d'euros, però el valor històric de les peces robades no pot xifrar-se. És absolutament incalculable. Francisco Pollato és coronel de la Guàrdia Civil.
2: Ya tenemos todas las imágenes, son varias personas con varios vehículos, pero ahora mismo estamos en esa fase en la que tenemos que analizar toda la información sin establecer más conclusiones de momento.
3: ¿Cuánto tiempo pudo haber durado esta acción?
2: Minutos, muy poco tiempo.
1: Els lladres s'han apoderat de la majoria de peces del tresor de Villena. Només s'ha salvat un braçalet, tres atuells i una corona. Escolten ara a Manuel Pineda, subdelegat del govern a la província d'Alacant, i a Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena.
4: A veces son varios coches y los ocupantes no sabemos cuáles son, ¿no? Y parece que es lo que han echado por una ventana.
5: Las cámaras de dentro del edificio han captado todas las imágenes, las de fuera también, y las tiene la Guardia Civil para la investigación.
1: El robatori del tresor de Villena ha portat la desolació a tots els racons de la ciutat de la comarca de l'Alt Vinalopó, tal com ha expressat, visiblement emocionat, l'alcalde de Villena.
0: Alcalde de Villena, que hem pogut veure fins i tot entre llàgrimes. La Benemèrita manté també oberta la investigació sobre la mort en les últimes hores del matrimoni irlandès trobat sense vida pels seus fills al jacuzzi de la casa a la qual es trobaven llogats a Cullera. Onda Cero la Ribera, Lucía Peris.
6: Encara que inicialment es van arribar a investigar altres possibilitats, entre elles una mort violenta o el consum de drogues, els inicis apunten ara a que puga tractar-se d'un accident ocorregut en l'entorn del jacuzzi. Mitjans irlandesos han avançat que s'està estudiant principalment un accident que pugui provocar la mort de la dona i posteriorment la del seu marit, quan acudia al seu auxili. També han llançat el dubte sobre si podria ser el propi jacuzzi el responsable al trobar-se els agents amb l'aigua turbia i una forta olor pot ser produïda per l'excés de clor o una mala mescla. No obstant, això són només hipòtesis a l'espera de que es faci pública l'autòpsia dels cossos.
0: L'Audiència de Castelló ha condemnat a 6 anys de presó un home per agredir sexualment una jove menor d'edat. Els fets van succeir ara fa 3 anys quan ella es trobava dormida i sota els efectes de l'alcohol. Va insistir-li que parara, però ell no li va fer cas. Té ara també una ordre d'allunyament i de prohibició de comunicació amb la víctima durant 6 anys. I abans de terminar, acabem amb un apunt econòmic perquè la pròxima campanya de l'arròs afronta unes perspectives complicades per als productors, és el que diu l'Associació Valenciana d'Agricultors, Andreïna.
7: Els arrossers de l'Associació Valenciana d'Agricultors afronten amb preocupació les perspectives que va deixar esta reunió marcada per, tal com explica el responsable d'Arròs d'Ava, José Pascual Fortea, una caiguda dels preus de l'arròs, uns costos de producció encara elevats i creixents dificultats per a combatre les plagues, així com les males herbes.
8: Preocupan mucho los precios que nos han llegado a nuestros oídos y todo esto pues es debido a las importaciones que o las frenamos o la ruina del campo. Nos preocupa la bajada de precios más la plaga del cucal. Así los productores empiezan a dejar campos perdidos sin cultivar y cuidar en la calidad del agua de la bufera, en la calidad del parque en sí.
0: I atenció al trànsit a les comarques de Castelló, perquè tenim ara mateix en directe etapa de la Volta Ciclista a Espanya, avui entre Alcossebre i Castelló de la Plana. Arribem a les 2. Notícies mediodia. Molt bona vesprada.
9: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
10: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La crisis en Ceuta es una prueba de resistencia, un test para todo el país que examina al gobierno, su capacidad de diagnosticar la dimensión de la crisis que tiene enfrente, que examina su solvencia a la hora de gestionar los recursos que tiene en su mano un Estado. La crisis pone a prueba también a la propia sociedad y su capacidad de resistencia a la hora de tolerar determinadas situaciones. Ahí está el riesgo, porque la de Ceuta es una crisis con muchas dimensiones, la social, la política, la de gestión, la diplomática y la del tiempo, que cada vez pesa más, con un horizonte que amenaza con prolongarse durante meses. Ceuta se acerca al límite. La pregunta es cómo recuperar ahora todo el tiempo que se ha perdido. Ese es el reto, porque tal día como hoy, hace ya 4 semanas, más de 70.000 migrantes irregulares habían llegado a Ceuta. Un mes después, la crisis sigue ahí y miles de esos migrantes siguen en la ciudad autónoma.
11: Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
12: La prioridad ahora es localizar, atender y comenzar los procesos de repatriación.